La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
2: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Això, ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
1: I el president del Barça fa això?
3: Que no, que és inimaginable.
1: 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert. 8 del 8. Les 8 del 8.
4: Sí. Ostres, no coincideix gaire,
1: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu, amigo.
5: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
2: Home!
5: Reinhausen.
1: Comanes alguna àrea de servei de la PSN o no?
2: Ninguna, absolutament ninguna.
1: El preu, algun servei que trobis a faltar?
6: Una entrevista molt interessant, sí, sí. De les àrees
7: no,
6: de servei.
7: No sé si...
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè, que ho sap el Jordi Basté, la metgessa i el barber. Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer. Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
2: Va, carinyo, va.
3: Explica-ho, va, sisplau.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i és que Florentino Pérez ja no compra l'ABC.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Alguna cosa estranya passa amb aquest tema, perquè jo que es digui que Florentino Pérez durant molt de temps ha silenciat els mitjans, fent trucades, acollonint els periodistes i tal, jo això ho sabia. Però no sabia que havia fet el mateix amb la gent normal.
2: Ai.
3: Sí.
1: Hola, buenos días.
3: No tengo audífono puesto, no oigo nada.
1: Ah, bueno, yo le intento... Ja està,
2: perfecte.
1: Excusa perfecta, No tengo el audífono puesto.
4: Per què agafa el telèfon?
1: Clar, és el que
2: bueno,
1: dic jo.
2: Per dir-te el motiu pel qual no et pot atendre.
5: No me vuelvas a llamar.
1: Però no pensis, vés a buscar l'audífon o no agafis el telèfon. Però vull dir, no sé, algun grinyola.
6: Nova excusa per refusar trucades comercials.
5: És bona. Sí.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Ja

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

0: Martina Codina Best Moment.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè, que ho sap el Jordi Basté, sí, la metgessa i el barber.
2: Oh, oh.
1: Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer.
2: Oh.
1: Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
2: Va, digueu, carinyo, va, va, va.
3: Explica-ho, va, sisplau. Va.
1: Hi ha una cosa que jo sé, que jo sé, que jo sé. I és que Florentino Pérez ja no compra l'ABC.
2: Oh!
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Step in one, two.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: ja és una de les grans balades de l'any. L'ha fet, evidentment, ell, Bruno Mars. Es diu Risky Toll, que, per cert, si ho voleu buscar, té versió castellana. Bueno, potser no ho facis.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: A mi no m'acaba de convèncer, la nova versió que ha fet en castellà. Em prefereixo aquesta, la que posem a RAC 105. Risky Toll. 10 del matí, 9 dissabte en marxa. Salutacions de l'Héctor Huguet. Us acompanyo fins les dues. Amb Aitana, amb Corona i amb els Figaflaua, sempre. Que no s'acabi. Bon dissabte.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Ja som 11 milions dels socis del...
4: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
5: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
4: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
8: 90.915-90915.
7: Sèrie...
8: 84.
7: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui... tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.

Traient-nos la son, les lleganyes, amb Cyril Stamblinin i donant pas a la primera cançó, primer single, l'avançament d'un àlbum molt esperat, el d'Olivia Rodrigo, veurà la llum, si tot va bé, el 12 de juny, es dirà You seem pretty sad for a girl so in love, i de moment ja coneixem aquesta, sona molt bé i es diu Drop Dead.

David Guetta a la producció, Ryan Tedder, el líder dels One Republic, a la veu, plegats fent això que es diu I Don't Wanna Wait, cançó alegre, ja va bé per un dissabte, per un cap de setmana, i d'aquest estil és la següent també, catalana, això sí, d'un artista que ho està patant aquest 2026. És Marcos, amb K. El vam tenir als Premis RAC 105 i de prop haig de dir que és una persona meravellosa. Ha caigut amb

mort en aquest matí de dissabte, quan arriba de seguida un dels grans himnes de Rihanna, Diamonds, fent cua, Mamaduixa també amb la nova, la millor gent del planeta, una de les actuacions, per cert, d'aquest dimarts, als Premis RAC 105, com també ho va ser aquesta, mira! Al Teatre Victòria també van pujar a l'escenari els Siderland, cantant aquest tutu-turu.

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Teva música.
2: RAC 105. Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Vinga, som-hi, amunt!
6: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
8: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
9: El 1, el 32, el 33, el 36 i el 37, i els sols, el 7 i el 12.
8: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
10: Hey, it's Taylor Swift.
2: RAC 105.
11: La ràdio dels teus artistes preferits.

Encara no em crec o no vull creure'm que aquesta cançó ja té 25 anys. El Wherever You Will Go era del 2001, una de les més importants, si no la més important i de llarg, clar que sí, dels americans The Calling. I ara arriba una cançó que és novetat. Vaja, ja té uns mesos, és de l'àlbum d'Aitana, però ara torna a agafar embranzida amb l'inici recent de la gira, com et dic, Cuarto Azul d'Aitana, que per cert, ahir va estar a Múrcia, a la plaça de Toros. Doncs aquí tenim una altra cançó, després de l'èxit tremendo que ha estat Superestrella, està viralitzant-se molt, gràcies al tour, com et dic, aquesta es diu Conexión Psíquica.

0: dies que vindran.
1: Aquesta no la coneixies, eh? És una novetat des d'ahir divendres, als Catarres, el grup d'Aigua Freda, que torna amb això que es diu Diumenge sense drama. Té així un toc estiuenc, estrelladam, no? Està xula. Vinga, 11 del matí d'aquest dissabte, nova hora en marxa, i seguim amb Ed Sheeran i això que es diu Azizam. Vinga, puja el volum, que és dissabte, que es noti. Alegria, som-hi!

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
3: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
4: Ja som 11 milions dels socis del...
5: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
6: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
5: Fins al 17 de maig.
7: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
12: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
13: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
8: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
14: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
8: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
15: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
8: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor artista de l'any.
16: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim molts de vosaltres i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres, així que gràcies.
17: Premis RAC 105.

ser el gran guanyador, segurament, dels Premis RAC 105 aquest passat dimarts, Nil Moliner. Primer per rebre el guardó a millor cançó per Tu Cuerpo en Braille i també, finalment, per guanyar el premi a millor artista de l'any per cançons com aquest Me Acuerdo de Ti i amb el seu nou disc, Nexo, a punt de veure la llum el dia 22. De fet, clar, aquest mateix divendres. Ja no queda res per conèixer el treball que està preparant Nil Moliner amb una cançó, per cert, en català que es diu Bon Dia. De fons, Don't Wanna Know, Maroon 5.

0: La Fúmiga, Premi RAC 105 a millor directe.
1: Gràcies, Catalunya, per tanta estima, gràcies per tant. Que visca RAC 105, visca Catalunya i visca el País Valencià antifeixista!
2: Premis RAC 105.

Ja passa això, que un no té ni idea de ballar, aixeco el braç, però al final li fiques actitud i bon rotllet. No sé ballar, és com es diu la nova col·laboració que ens arriba des de València, Naina i La Fúmiga. Vam poder parlar amb tots dos, evidentment va ser una de les grans actuacions dels premis al Teatre Victòria, i Naina, clar, jo li vaig preguntar a la Catifa Vermella quin era el seu pas prohibit de no saber ballar. Ho heu de veure. En breu us penjarem un vídeo al nostre Instagram i podreu veure quin és el pas més reconeixible de la jove promesa valenciana, de Naina. Va, no sé ballar, una de les grans, segurament, d'aquesta primavera, per donar pas a un clàssic estel·lar, Avril Lavigne, recordant plegats aquell Skater Boy.

0: La teva música.
1: RAC 105. A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
3: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
4: És velocitat.
3: Amb el circuit més ràpid del món.
4: És festa.
3: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
4: És Barcelona.
3: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
4: Fast and Fun.
3: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
4: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
5: Maria, estàs en mute.
6: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
8: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
9: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
8: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
10: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
11: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
12: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
8: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
13: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
14: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
13: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
15: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
16: Hi, I'm Olivia Dean.
17: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La teva música.
18: Make it so easy.
0: Aquest
17: és el so
0: RAC 105.

La vida és més maca, té com un filtre d'Instagram. Quan li poses de fons a Olivia Dean, aquí tenim el So Easy to Fall in Love, una de les grans cançons de l'any i una de les grans veus amb més projecció, segurament, la propera dècada. Recuperem de seguida doncs una cançó de Taylor Swift, Tame Impala també, amb la nova que es diu Dràcula, i al costat Jennie, una de les artistes, una de les cantants de les Blackpink. Abans, One Republic, I Ain't Worried.

No té cançó dolenta, Taylor Swift. Aquest any segurament més centrada en el seu casament. I aquí tenim el seu I Knew You Were Trouble, una de les més importants de la seva carrera, que diu allò de... Sabia que em generaries problemes, un missatge, un recadet, no? A la seva exparella, no em preguntis a quina, n'ha tingut moltes. I ara fem camí de les 12 a migdia de dissabte amb l'àlbum de l'any. Va rebre el guardó, el Premi RAC 105 a millor disc. Rosalia, per Lux, i amb cançons com aquesta que es diu Relíquia. Okay.

0: d'informatius de RAC1, des d'aquí una abraçada, i em va dir: Héctor, com es diu la nova cançó de Bruno Mars, que m'encanta? I li vaig dir: I Just Might.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: No, si s'ha de dir que té bon gust. Té bon gust i fidel oient d'aquesta casa de RAC 105. Va, són les 12 del migdia. Salutacions de l'Héctor Huguet. T'acompanyo com cada dissabte fins al punt de les dues. Amb Madonna té nova cançó amb Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Abans, carreguem les piles amb aquesta cançó de Pitbull, Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
9: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
10: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
11: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
10: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
12: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalow, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
13: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
10: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
9: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
14: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

potser el problema ets tu, deia Iva Max. Va ser la segona que ens presentava després d'aquell Sweet Bad Psycho. Família de RAC 105, amics, amigues, si t'agrada el dance, jo de tu apujaria el volum. Novetat electrònica d'aquesta setmana es va incorporar ahir divendres d'un productor australià. Un nou fitxatge a posta RAC 105, Josh Fawaz fa una nova versió del mític Like a Prayer de Madonna.

0: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor cançó de l'any per Tu Cuerpo en Braille.
1: Em fa molta il·lusió i sempre ho dic, que el primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser escoltant RAC 105 a la dutxa, i això ho portaré sempre a dintre, i és increïble amb l'amor que feu les coses, i això és molt guai, que són increïbles, de veritat.
2: Premis RAC 105. Me muero.

passat va ser el I'm Good, precisament també amb Bibi Rexha i amb David Guetta. Doncs aquesta vegada ho ha fet sense el francès i amb els Faithless, l'original, aquell Insomnia, ara reconvertit en això que es diu New Religion, segurament una de les importantetes d'aquest 2026 a nivell dance. I mira, ja que parlem de David Guetta, van fer aquell I'm Good amb Bibi Rexha, però aquest any el francès ha decidit col·laborar amb dues veus amb molt de talent. Teddy Swims, veu masculina, i Tones and I, veu femenina. Això es diu... No, no es diu Rexha, es diu Gone, Gone.

0: Max Navarro, Premi Rex en 5 a millor artista revelació.
1: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a Rex en 5, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I...
2: Premis Rex en 5. Ets tu.

0: La teva música.
1: RAC 105. A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
4: És velocitat.
3: Amb el circuit més ràpid del món.
4: És festa.
3: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
4: És Barcelona.
3: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
4: Fast and Fun.
3: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
4: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
5: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
6: Ja som 11 milions dels socis del...
7: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
8: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
7: Fins al 17 de maig.
9: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
1: La teva música.

S'apropa la cançó de l'estiu i Shakira, com sempre, agafant paperetes, aquesta vegada amb BL, candidata com a mínim al Algo Tu de la colombiana. Doncs anem cap a Mataró, va, de Colòmbia, cap a la capital del Maresme, amb els Tiets, el duet mataroní i el seu Bailoteo, que per cert, no diré més, no puc dir massa cosa, si us agradaria veure'ls en directe... RAC 105! Estigueu atents a RAC 105 aquest dilluns. M'he despertat.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105, la teva música.

una cançó molt alegre, molt enèrgica, en canvi la lletra, si et fixes, és tot el contrari, una mica paradoxa. Aquest Root dels Magic, amb el qual anem fent via cap a la una del migdia per donar pas als Banda Neon i els seus passos prohibits. Vam poder parlar amb ells aquest dimarts al Teatre Victòria, als Premis, i em van ensenyar, sí... almenys un dels membres, el seu pas prohibit. Érem el maluc. Aviat, vídeo.

0: Arriscaria tot, diu, risqui tot. Doncs jo sé més d'una que arriscaria el que sigui per aconseguir una entradeta.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: De les exauridíssimes ja, el Lluís Companys en els 4 concerts que faran aquesta gent. Els osonencs, oques grasses, comencem ara amb ells, elefants.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol. RAC.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
6: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
7: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
8: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
7: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
9: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
10: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
7: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
6: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
11: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
1: La teva música.

Una mica de cafeïna amb Sabrina Carpenter, el seu espresso per donar pas, ara sí, a una de les grans cançons de la banda sonora de El Diable Vesteix de Prada. La tinc pendent, eh? Encara no l'he vista. Lady Gaga, Shape of a Woman. Like a...

Flowers imprescindibles cada dia, però encara més si és cap de setmana i si és dissabte. Solucions i no problemes. Això sempre. I bona música, és el que li faltaria dir a la frase. Doncs per això està RAC 105, la teva música, ara amb Maria Jaume, una actuació excel·lent. La que van viure els premis. Van parlar, en part, també amb ella, abans de la gala, d'aquestes festes del seu poble d'on surt aquesta cançó, Sant Domingo Forever. Vull saber...

0: Aquí tenim el Greedy.
1: La teva música.
0: De la canadenca Tate McRae. Com mola el nom, s'ha de dir, Com et dius, Tate McRae? Hòstia, molt bé, Héctor, Algun dia em donaran l'ondes a la intervenció més absurda, Jo, per mi. Va, seguim, música catalana. I un dels protagonistes als premis, una gran actuació, la dels Siderland, van pujar a l'escenari del Teatre Victòria per cantar aquest

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
5: Ja som 11 milions els socis del club.
6: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
7: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
6: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.

0: Robbie Williams ha vist un àngel.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: I és l'Arnau Mulet, que està per aquí. Ell s'hi posa a partir de les dues, jo que toco el dos. Mira com riu l'Arnau. Sí, sí. No et flipis, que t'ho dic per Robbie Williams, eh? Em venia bé per la cançó i ja està, Arnau. No, vinga, us deixo amb ell i jo que m'hi poso a partir de les 9, eh? Recordo, nova edició del Ritme de la Nit. Et deixo amb Joan Dausà per una cançó. Ciao.
2: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Rodrigo, amb aquest Drop Dead, una Olivia Rodrigo que, per cert, va passar per Barcelona i hi ha una anècdota molt bona.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Perquè resulta que quan estava fent aquest concert privat va creuar mirades amb una persona, amb un noi en aquest cas, català, que diuen que allò era més que una mirada, Diuen que es va enamorar. Fins i tot hi ha declaracions del noi dient sí, quan em va mirar jo vaig notar que hi havia alguna cosa especial. En fi, va, que arrenquem nova hora. Ara, oques grasses, sort de tu. Comen.

el millor artista dels Premis RAC 105, no ho dic jo, és que va guanyar el Premi RAC 105 a millor artista, bàsicament. Ell és Nil Moliner, que, a més de guanyar premis, també va actuar i va oferir una actuació brutal que pot recuperar al nostre Instagram, @RAC105. Va, que continuem amb Lady Gaga. RAC 105. I el seu Bad Romance.

0: I've got.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè, que ho sap el Jordi Basté, la metgessa i el barber.
3: Oh, oh.
2: Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer.
3: Oh.
2: Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
3: Va, carinyo, va.
4: Explica-ho, va, sisplau.
2: Va. Hi ha una cosa que jo sé, que jo sé. I és que Florentino Pérez ja no compra la BC.
3: Oh!
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Energia.

0: En fi, es diu el gran de part, els Doctor Prats han volgut posar-hi energia. Així es diu aquesta cançó.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Que és, evidentment, la banda sonora oficial. En fi, va, continuem i parlant de bandes sonores. Aquesta era de la pel·lícula Fast and Furious dedicada a Paul Walker. See you again.

Doncs aquesta l'extraiem directament des del seu àlbum Cuarto Azul, una aitana que, per cert, ja ha començat la seva gira, que la portarà per mig món. De fet, el 15 va passar per Múrcia i ara ja ve València, Sevilla, Palma de Mallorca, també passarà per Barcelona i Madrid, evidentment, i després ja se'n anirà cap a l'altra banda de l'Atlàntic. Va, que continuem avançant amb Havia de passar. Què estarà pensant encara sempre?

pràcticament amb aquesta es donava a conèixer a tot el món. És Dua Lipa, una de les veus més importants del panorama pop internacional, i ens arribava amb unes normes per afrontar una ruptura. Ella aposta bàsicament pel contacte zero, que ni trucadetes, ni missatges, ni absolutament res. A passar pàgina. New Rules. I ara, Mama Duixa, la millor gent del planeta. Tampoc.

0: Als Estats Units es veu que va fent un recull una mica de totes les cançons que han tingut doncs, una rellevància important, cultural, històrica, en fi, del país i de tot el món, i ha triat tot l'àlbum de Taylor Swift per ingressar-lo a la biblioteca.
1: Amb Arnau Mulet.
0: No l'àlbum que incorpora aquesta cançó, sinó l'àlbum 1989 del 2014, perquè considera que és una obra d'art que mereix ser guardada a la biblioteca, bàsicament. En fi, arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Ara, Firework, de Katy Perry.

0: tota música.
1: RAC 105.
2: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
3: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana, amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
2: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
7: Siri, posa RAC 105.
8: La teva música.
9: Microones, posa RAC 105.
10: 105.
11: Aspiradora, posa'm RAC 105.
12: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
14: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
15: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
16: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
15: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
17: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
18: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
19: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
15: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
14: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
20: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
14: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
21: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

La veu de Chris Martin, inconfusible, al capdavant de Coldplay, amb aquesta que es diu My Universe, i que sona també, evidentment, a RAC 105 aquest dissabte al migdia. Just abans de proposar-te l'artista que també ha guanyat un premi RAC 105 pel millor àlbum. Estem parlant de Lux i estem parlant de Rosalia. I s'han portat el premi per cançons com aquesta, que porta per nom Relíquia i que va ser una de les més celebrades al concert de Barcelona, perquè cita la ciutat. Ara ho sentiràs.

0: Lifeless. Van fer aquesta cançó fa una bona pila d'anys, que va ser un èxit a les pistes de ball, a les discoteques de tot el món. I Bibi Rexha ha dit, saps què? Anem a fer una versió, a veure què passa. Doncs mira, que també s'ha colat a les llistes de tot arreu. New Religion.
1: Rexentin.
2: La teva música.
0: I ara un dels artistes més estimats d'aquest país, ell és Nil Moliner, i això es diu Tu Cuerpo en Braille.

0: Presenta arriba la invitación para la consulta.
1: Olivia Dean.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: La teva música.
4: Make it so easy to fall in love.
3: Aquest
2: és el so
3: RAC 105.

del 2026 tindrà actuacions i ni més ni menys que Shakira hi participarà, però no només ella, eh? També hi haurà Madonna i BTS. Jo, la veritat, és que el futbol no el toco gaire, però les actuacions em criden força l'atenció. Va, continuem ara amb Enemy.

trapella de Harry Styles, què voldrà dir quan parla del Watermelon Sugar? Doncs, en fi, ho hauràs de buscar, perquè jo ara, a aquesta hora, no t'ho puc explicar en directe. En fi, el que et puc explicar és que Manu Guix ha tret nou àlbum i que incorpora cançons molt interessants, com per exemple aquesta, A Anys Llum. Quin talent que tenim a Catalunya, també, eh? Mare meva.

0: Que bé que ho fa tot. L'estrella mundial Bruno Mars amb aquest Risk It All. La teva
1: música. Amb Arnau Mulet.
0: Amb aquesta seminovetat, perquè ja fa unes setmanes que sona, arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més, eh? Ets a RAC 105, ets a casa, ets al lloc correcte. Per tant, ni se t'acudeixi tocar el dial. RAC 105. Aquí t'acompanyem 24-7 amb el bo i millor de la teva música, que ara mateix la posa Nicky Jor, amb aquesta 100% positiva, i que es diu Sunroof. Jo crec que per un dissabte com avui, escolta'm, no se m'acudeix millor cançó per començar aquesta nova hora.

Són de Sant Andreu, molt de Sant Andreu. Es diuen Ginestar i això és Tot el que ens queda. Una cançó que jo crec que ja forma part de l'imaginari col·lectiu perquè tothom la sap, tothom la canta i estan arrasant amb tot el que ens estan publicant darrerament també, eh? En fi, va, ara és el torn de Joe Kiri, el de Stranger Things, que també és cantant. I ens fa coses brillants. End of Beginning.

0: Ariana Grande posant els punts sobre les is amb aquest Yes and...
1: RAC 105.
0: I el que també posa els punts sobre les is a nivell musical, a nivell artístic, i també doncs recupera un estil de música que semblava que estava passat de moda, però no, és Miki Núñez.

Què, Oppenheimer o la Barbie? Hi va haver el debat, en un moment, però jo crec que a nivell de banda sonora va guanyar claríssimament Barbie. Ara, a nivell de pel·lícula, jo crec que Oppenheimer. És la Dua Lipa, amb aquesta que és la banda sonora, com et dic, d'aquesta pel·lícula. Es diu Dance the Night. I dona pas a un dels grans moments que vam viure als Premis RAC 105.

Una llarga trajectòria, una artista en majúscules, és Kylie Minogue, i això es diu All the Lovers. I parlant d'artistes en majúscules, és un dels nous noms del panorama català. De fet, és guanyador de Premi Revelació pels Premis RAC 105. Ell és Max Navarro, i això es diu Inigualable.

0: és el gran treball que ens porta Lady Gaga, de fet la nova que ha creat i que també ens motiva aquí a RAC 105, s'anomena Shape of a Woman. Així hem volgut començar nova hora amb tu. Hola!
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hello, aquest sóc jo, sí, acompanyant-te fins a les 9. Aquí amb bon rotllo, energia positiva. Quan passen ja uns minutets a les 5, aquí estem carregats de ritme i bones cançons. El tanto perquè en una estoneta el so de Bruno Mars amb I Just Might, però abans una que a mi m'encanta, tu, escolta. Gran treball dels Tiets, en aquest cas recuperant aquesta anomenada Olivia. Vinga, va.

0: Dirty Bit.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Matina Codina Best Moments.
9: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
10: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
9: I el president del Barça fa això?
11: Que no, que és inimaginable.
9: 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert. 8 del 8. Ostres,
12: 8 i 4.
9: Les 8 del 8, sí.
12: Ostres, no coincideix gaire,
9: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu amigo.
13: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
10: Home!
13: Deinhausen.
9: Comandes alguna àrea de servei de la PSE o no?
10: Ninguna, absolutament ninguna.
9: El preu, algun servei que trobis a faltar?
14: Una entrevista molt interessant,
10: sí, sí.
14: De les àrees de servei.
10: No, no sé si...
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor artista de l'any.
15: Gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres, així que gràcies.
2: Premis RAC 105. RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
15: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el...

Ni més ni menys que Nil Moliner, guanyador d'un parell de guardons als Premis RAC 105 i ben merescuts, eh? Aquí ens porta una de les més recents, s'anomena Me Acuerdo de Ti. És una altra de les que també ens engresca aquest dissabte, com sempre fent-te companyia aquí, amb la teva música. Toma, oi, que èpic, no? Què tal, com ho portes? Va, salutacions a l'Enric Font. Al tanto perquè de seguida ja ha preparat el so de Damiano David, Born with a Broken Heart. Abans, mira, ens quedarem amb el so de Marshmello i el Madrid. Ens porten això anomenat Friends.

mantenen ben enamorats amb cançons com aquesta. Són el Ginestar, que ens fan perdre el cap, evidentment, i també és una de les cançons que hem volgut recuperar aquest dissabte aquí amb RAC 105, la teva música, sí. Però salutacions a Enric Font, de seguida les Hendrix amb Golden, una ben motivadora, abans l'essència de Capital Cities amb aquest ja clàssic Safe and Sound.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

És una cançó d'aquelles èpiques i tendres alhora, eh? El so de Joan Dausà, que sempre ens flipa i ens meravella, eh? Per una cançó que és bonica, escolta. Vinga, va, que seguim amb moltes més. Com sempre, és un plaer acompanyar-te, facis el que facis, evidentment, aquí ben engrescats. Atenció, perquè ja tenim preparat a Time Impala, en aquest cas al costat de Jenny, una de les Blackpink, que ens porten Dràcula. Abans, Meet Alice, Rosalía. Anem a recuperar el seu despechar.

Podríem dir que és una de les cançons més carismàtiques que ens portava Calvin Harris, en aquest cas, amb la col·laboració de Sam Smith i aquest Promises. Va, rep, en qüestió de minutets arribarem a les 6, però encara bones referències d'aquelles potents, enèrgiques, que també una mica de alegria la necessitem també els dissabtes. Tanto perquè és moment de punxar-te el so d'Afrojack al costat de Sia i David Guetta. Han unit forces per crear aquest Awake Tonight.

Ben bé que és un tio que ho té tot, eh? És creient, no se separa de la seva guitarra, amb la dona també al costat. Vull dir, en una mà la guitarra, per l'altra la dona, i va fent concerts, saps? Ai, que bo! Alex Curren, el seu Fever Dream, per cert, fa poquet va explicar que va conèixer Harry Styles, van estar xerrant de com ballen els concerts. Bé, coses d'artistes, saps què vull dir? Va, seguim! Que arriba per aquí Rihanna.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
12: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
8: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
13: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: La teva música.

M'hauríeu de veure, motivat ballant al so de Harry Styles, a proposta descarada del britànic As It Was, Canto igual, mires que no. Ai. Va, seguim amb més aquí a RAC 105, la teva música. Un servidor, l'Enric Fau, venga, en una estoneta ja preparats. Oques gràcies. Aquest any els acomiadarem. Això sí, amb cançons que estan molt guai, Està guai, està guai. Abans, mita-la! La proposta que ens porta Olivia Rodrigo, que se la vincula amb un jugador del Barça. De moment, mira, gaudim de temes com aquest, Drop Dead.

Mira, aquesta de ben segur que si surts de Farra o de Tarreo sonarà, eh? Vagis on vagis, perquè dona molta guerra, gresca, festa, el que faci falta. El so de Bibi Rexha, en aquest cas amb l'essència dels Faithless, amb aquesta New Religion, yeah! Seguim avançant, al tanto, perquè de seguida Karol G, en aquest cas al costat de Tiesto, contigo, o sintigo, que és un concepte que no he entès encara. Abans, mítala, és Lady Gaga. Amb una potent abracadabra.

0: Som.
1: Una cançó d'aquelles que hipnotitza, eh? Que ens fa ballar amb el ritme aquest dels malucs de Shakira, eh? Sí o no? Aquí tens a la colombiana, en aquest cas al costat de BL, que ens porta això. Algo tú. És que canto igual, eh? Algo tú. Sí. Per això està plovent aquests dies, eh? En fi, va, seguim amb més. Salutacions d'Enric Juan. Sempre és un plaer acompanyar-te, faci el que facis. I de seguida per aquí tenim a Mon DJ al costat de la SU i, evidentment, el Sopa de Cabra amb això, eh? Camins, somnis i promeses. Abans, l'essència de Camila Cabello. Amb aquesta que coneixes de sobres, va. Don't go yet.

0: Tina Codina Best Moment.
1: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
2: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
1: I el president del Barça fa això?
3: Que no, que és inimaginable.
1: Sí. 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert, 8 del 8.
4: Ostres, 8 i 4.
1: Les 8 del 8, sí.
4: Ostres, no coincideix gaire,
1: La Olivia Rodrigo, t'agrada a tu i també a tu, amigo.
5: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
2: Home!
5: Reinhausen.
1: Comanes alguna àrea de servei de la PSN o no?
2: Ninguna, absolutament ninguna.
1: El preu, algun servei que trobis a faltar?
6: Una entrevista molt interessant,
2: sí,
6: De les àrees de servei.
7: No sé si...
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
8: RAC 105.

0: bona proposta de Bruno Mars, una d'aquelles que enamora i que demaneu sovint també els jatardes. Recuperant això, Risk It All. Ole! Si és que és... Ja dic jo, pell de gallina. Oh. Així hem volgut començar un altre horet al teu costat, si és que és un no parar.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Bons minuts a les 7, seguim amb moltíssimes. De seguida, una altra d'aquestes que ens posen la pell de gallina és el so d'Olivia Dean. Aquelles sexis, eh? Men I Need. Abans, són Stay Homes. Anem a recuperar el seu Here to Play. Hey, oh.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i Gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
8: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
9: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
8: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
10: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
11: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
8: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
7: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
12: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
13: Hi, I'm Ed Sheeran.
7: La ràdio dels teus artistes.
14: Ed Sheeran, everybody!
15: Aquest és el so RAC 105.

0: Una de les cançons que va triomfar moltíssim l'estiu passat i que, mira, també de tant en tant ens ve de recuperar, és el so de Ed Sheeran, el britànic, i el seu Sapphire. Ui, brutal, sí, ja dic jo. Sí. Ai! Va, seguim amb moltes més, com sempre, aquí liant-la una miqueta, al cap de setmana, també el weekend, amb la teva música, evidentment. Hola! Val, tanto perquè de seguida per aquí bones referències, com per exemple una de les novetats d'aquesta mateixa setmana són les catarres que tornen a la càrrega amb això. Diumenge sense drama. El que pensem demà pensarem això.
1: Ja comença a fer

La veu de Sia té alguna coseta especial que no només ens enamora, sinó també ens motiva i ens engresca. Com per exemple aquesta, eh? Give Me Love, una de les cançons de l'australiana, que evidentment també sonen aquí, a RAC 105. Va, seguim amb moltes. Moment de Marcos amb K, que ens porta una mica de festuc.

sóc un motivat, ho sé. I al cap de setmana encara més, clar. Sí, com estic sol aquí, doncs vaig fent ole, ole, i vaig ballant. Temes com aquest de... Ai, mare, de Milky Chance, Living in a Haze. No em feu cas, no em feu cas, perquè... Vinga, va, seguim endavant. Salutacions a l'Enric Font, de seguida Rihanna, Love the Way You Lie, entre d'altres també Ray, que encara està buscant el seu home, tu, aviam. Abans el Sutherland amb una cançó ben viral, Tututuru.

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrucs 2027.
6: És velocitat.
5: Amb el circuit més ràpid del món.
6: És festa.
5: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
6: És Barcelona.
5: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
6: Fast and Fun.
5: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
6: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
7: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
0: RAC 105.
10: La teva música.
11: No podràs canviar d'emissora.

Mira, crec que puc dir que és una de les meves cançons preferides dels Maroon 5, eh? Adam Levine i tots plegats que ens portaven aquest Payphone, una altra de les que ens ve de gust recuperar aquest dissabte amb la teva música. Que bonic, escolta. Re, pocs minuts per les 8 i en una estoneta preparat ja la banda. Estan els Figaflaues, en aquest cas amb Lluís Gavaldà, que ens porten Xalala. Però abans, una dona que ho està patant moltíssim, una de les artistes del moment, és Olivia Dean. So easy to fall in love. Va, puja volum, ole, ole. I could

0: per una banda Madonna, que és el seu retorn, i ho ha fet per la porta gran, acompanyada de Sabrina Carpenter, una altra d'Escaupeta, i que a més una altra de les artistes de la factoria Disney. Ens porten això, la nova Bring Your Love, que mola,
1: amb Enric Font.
0: Va, així hem volgut començar aquesta última horeta que estem juntets avui, aquest dissabte. Salutacions a l'Enric Font. De seguida, l'Aitana, que ens porta una mica de superestrella. Abans, la versió de Quim Petras d'aquesta mítica, Running Up the Hill.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Montnatura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Montnatura del Delta de l'Ebre.
12: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
8: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
13: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
8: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
14: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
15: Matina Codina Best Moments.
16: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
17: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
16: I el president del Barça fa això?
18: Que no, és que és inimaginable.
16: 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert. 8 del 8. Ostres,
18: 8 i 4.
16: Les 8 del 8, sí.
19: Ostres, no coincideix gaire,
16: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu, amigo.
20: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
21: Home!
20: Reinhausen.
16: Comanes alguna àrea de servei de la PSE o no?
21: Ninguna, absolutament ninguna.
16: El preu, algun servei que trobis a faltar?
20: Una entrevista molt interessant,
21: sí, sí.
20: De les àrees
21: no,
20: de servei.
21: No sé si...
15: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
22: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
13: On sona el

és un tio que ho peta i molt, i a més, que en l'última gala dels Premis RAC 105 va confessar que el primer cop que es va escoltar la ràdio va ser aquí, precisament, aquí, a RAC 105. Estem parlant de Nil Moliner, que ens porta això, Me acuerdo de ti, oi? Bona referència d'aquestes que també ens motiven i ens engresca aquest dissabte. Faci el que faci, estiguis on estiguis. Aquí benvingut, eh? La teva música. Què, hores d'anar buscant lloc per anar a sopar, no? Sí, bon profit. Tot i que és d'hora, no, encara? Bé, no sé. Va, seguim amb més. Arriba Dua Lipa. Ens porta aquesta, Levitating.

És una barreja d'estils que ens flipa moltíssim i, a més, amb aquest bon rotllo característic dels Banda Neon. Els passos prohibits. Jo en faig uns quants, I més quan ballo, que trepitjo tothom. No sé com ho faig, que un desastre, un desastre. Si no, no seria jo. Bueno, una soneta Taylor Swift amb el seu Opalite. Abans, què et sembla si recuperem el so de Mark Ronson amb Miley Cyrus? Nothing breaks like a heart.

0: Max Navarro. Premi Rex en 5 a millor artista revelació.
1: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a Rex en 5, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I...
2: Premis Rex en 5.

Mira, jo ho haig de confessar, eh? Dimarts passat em va emocionar i molt veure-la en directe allà cantant temes com aquest, inigualable. Estem parlant de Max Navarro, que pinta fort, eh? Ja t'ho dic. Sí, sí. Un dels artistes a tenir en compte durant els pròxims anys. Va, seguim amb moltes més. Salutacions de l'Enric Font. De seguida, el so de Time Impala al costat de Jenny de les Blackpink, que ens porten Dràcula. Oh, oh, oh. Abans, què et sembla si ballem una miqueta el rotllet? Que ens portaven Rosalía i The Weeknd, La fama.

0: És tot un mite que ens portaven els Star Sailor amb aquest Fall to the Floor. Oh, yeah.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Amb això que pràcticament toco el 2, sempre és un plaer estar al teu costat. Demà hi torno, ja ho saps, a partir de les 2 estarem per aquí, liant-la una miqueta amb la teva música. I ara no desconnectis, que està preparat ja l'Héctor Huguet amb bon rotllet, evidentment. I el ritme de la nit, el millor so dance de tots els temps. Apa-li, sigueu bon, xau, pescau. Va, toco el 2 amb aquesta versió del Like a Prayer, mira. Mira.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Avui començo amb una cançó italiana, Gigi D'Agostino, Another Way, i em diràs, i què? Pues vale. I què? No, bàsicament, és que demà marxo a Itàlia. Ole, adeu-siau. No, res, marxo a Itàlia una setmaneta, tampoc res, una setmaneta i tornarem aquí a RAC 105, però bàsicament aprofito la vinentesa per dir que el dissabte, i divendres i dissabte vinent, no hi haurà el... No, perdona, anem a fer-ho bé. No, sí que hi haurà el ritme de la nit, però no serà amb mi, serà sense locutor, només música, o qui sap, potser s'anima l'Enric Font, no? Enric, va! No ho sé. Sigui com sigui, ja et dic. Avui sí que gaudirem 3 hores plegats de la millor música dance, com fem sempre aquí al ritme de la nit a RAC 105. Així que va, posa't còmode i ja que he començat amb una cançó italiana, seguirem, doncs mira, amb una altra cançó italiana que un servidor ha de practicar, ja saps.
1: El ritme de la nit.
2: Només a RAC 105.
0: Prezioso i Marvin, Voglio vederti danzare, Edgy...

0: Diuen que la música que més ens marca sempre és la que acostumem a gaudir i ballar quan tenim 16 anys. Doncs home, jo justament tenia 16 anys quan sortia aquest All My People, així que imagina't si és rellevant per mi, quins records, eh? Aquells primers... Bueno, ja saps què t'haig d'explicar, no? Lo típic. All My People, Sasha López. També et dic una cosa, no estic del tot d'acord amb aquesta afirmació, perquè si no, jo no podria presentar aquest programa, no? Clar, però home, un... No sé, si només pogués presentar cançons de quan sortia per primera vegada, malament rai, no? No, home, no. Déu-n'hi-do si gaudeixo amb cançons presentant temes que fins i tot sortien quan jo ni existia. Però clar, un té cultura musical com la deveu tenir també vosaltres mateixos, així que és hora de seguir presentant cançonetes més que mítiques. Per aquí tinc a Tone Loc, Funky Call Me Dina, ah-ha, i tantes altres que no descobriré.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Abans Escola per aquí, Corona.

0: sexy.
1: Ai, mira, gràcies. No m'ho esperava avui, la veritat. Sempre va bé, que et piropegin una mica. You're so sexy, deien French Affair, amb aquest sexy que deixem enrere per seguir avançant i seguir recuperant cançons més que emblemàtiques, les cançons immortals, la selecció del ritme de la nit. Benvingut, va, bona nit, si t'acabes de connectar fins les 12, ja saps, aquí donant-li canya, l'Héctor Huguet als estudis centrals de RAC 105 per dir-te que arriba Hathaway.
2: Si vols escoltar reggaeton...
1: No.
3: Aquest no és el teu programa.
0: El ritme de la nit.
1: Va, la coneixes, What is Love?

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: El ritme de la nit.

0: Quin final, tu.
1: Brutal. Absolutament brutal.
0: Amb aquesta òpera, podria ser òpera de Viena. Tenim aquí a Tina Cousins amb el Prey fent camí de les 10 de la nit a través de RAC 105, el ritme de la nit. Què, amics, li donem a la màquina del temps o no? Us aviso, de seguida viatgem al 1995 per rebre aquell American Pie, Josh Lewis. Abans... la màquina s'atura.
2: 1999.
0: Bo, no ho ha pat aquesta. The Bad

0: comencem forts.
1: Sí, una mica. Però ja ens agrada, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Home, ara, què has de dir? No em deixis en evidència. T'imagines? Diu, bueno... En fi, va, Smile, New Limit. Per començar nova hora, són les 10 de la nit i com cada dissabte, rigorosament, aquí, en directe, a través de RAC 105, donant-li canya i fent sonar i fent treballar la màquina del temps per recordar totes les millors cançons del món del dance. Així que posa't còmode, si t'acabes de connectar, seguim donant-li canya més tardes amb Madhouse, amb Nalin and Kane i tants altres artistes que tinc per aquí fent cua. Els primers en sonar en aquesta nova hora és Will.i.am.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.
1: I no, no érem els Black Eyed Peas, érem Britney Spears. Scream and shout. Som-hi!
4: Bring the action.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
1: Si una cançó és immortal,
2: sona al ritme de la nit.

Eduard Maya, Vika Gigolina també l'acompanyava amb l'Estéreo Love des de Romania, aquesta hora mestra que recuperem en aquest dissabte nit. És dissabte, és cap de setmana, doncs que es noti, va, anem a donar-li canya amb una cançó immortal que encara avui dia ens fa vibrar moltíssim. És un himne de Safri Duo. Play it alive.

0: la cosa, no?
1: Ai, Déu meu.
2: Ai, Déu meu, per favor. No, no, el curs hi soc jo, a vegades. Camí de les 11, va, salutacions de part de l'Héctor Huguet. I mira, em va genial parlar d'això. Per la següent cançó, el trobem molt a faltar. Tant de bo li haguéssim pogut dir abans, jo no, però tant de bo li poguéssim haver dit. Era difícil, era Avicii, era un dels millors DJs del món i encara continua sent un dels grans històrics. Seguim amb el suec i el seu The Nights.

0: Inici d'hora, 11 de la nit, amb un toc disco.
1: M'encanta.
0: Sí, a mi també. Earth, Wind, Fire i el remix de Pat & Small d'aquest mític September. Doncs família, última horeta, com et dic, fins les 12 plegats al ritme de la nit. Ara de fons, a més, Stromae, una altra perleta.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

Ultranaté, una altra artista molt estimada, sempre catifa vermella cada cop que la presentem aquí a RAC 105 en un programa, evidentment, Remember, com és el ritme de la nit. El Free va per fer camí de dos quarts de 12 i ara arriba per aquí Alice DJ i segurament la seva cançó més estimada i més recordada. Era l'any 1999, aquesta instrumental que va fent això de pop. Sí, sí, la saps, la saps.

Així es diu Bad Boys Blue amb el Save Your Love. Doncs família, 20 minutets una mica més per tancar la paradeta i acabar el programa i jo ja me'n vaig a Itàlia. Per favor, com és que no tinc absolutament ni idea, eh? Bambino, una pizza ristorante con fromaggis. Mira que sóc absolutament burro. Va, ara en sèrio, va, seguim endavant, que encara no s'ha acabat el programa. Estem gaudint d'aquesta nit de dissabte, el ritme de la nit, bona música, bon rotllet, amb Sin With Sebastian, amb Magic Box, o ara, per exemple, amb aquest clàssic brutal. Aviso que el tema és canyero, es diu In My Eyes.

0: tu.
1: Ole!
0: Ole tu!
1: Vinga, guitarreta espanyola, jamans punt, right in the night. Va, amb aquesta cançó de l'any 1993, boníssima, per cert, sí o no?
2: Sí.
1: Val. Doncs un servidor que s'acomiada, us dic adéu. Oh. I també recordo, la setmana vinent no hi haurà... No, sí, perdona, sí que hi haurà programa, val? Ho haig de dir bé, sí que hi haurà programa, però jo estic de vacances, me'n vaig a Itàlia, com ja he dit fa una estoneta, així que tindreu música, sí, hi haurà sessió al ritme de la nit, simplement no hi haurà ningú com jo donant-vos la xapa, cosa que segurament algú agrairà, vale? Re, que vagi genial, molt bona nit de dissabte, que vagi estupendament. Això sí, demà per la tarda sóc aquí per compartir amb tu bona música, la teva música, sense Sorry Member, val?
3: El ritme de la nit amb Héctor Huguet.
1: Així que simplement em queda dir-te adéu i ho faig amb una cançó que, si em coneixeu una mica, sabeu que m'agrada i molt. Fan indiscutible de l'EDM i especialment de l'ESO, el suec, al seu costat, One Republic, If I Lose Myself. Chau.
4: Vinga, bendició i buenas noches.

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres de les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.